desgracia. Ara totes les cançons parlen de mi. Ara totes les cançons parlen de mi. Ara totes les cançons parlen de mi. Ara totes les cançons parlen de mi.